0: Estás entrando a escuchar la emisión Furro Burro.
1: Merci a Tomás per aquellos nubelos internacionales. Tomás que tornarás truba lo mes que ve per un nubelo actualitat. Aqueste mes hi haurà pas de paraules desculats, mas praco anant fa l'opun sus la situació que pertoc l'ensenyament de l'occità d'Inzolt e plus particularment sus l'escola Clément Brouqui, sul site bilingue d'aquella escola. E o hier, des a dire, donc, dimarts 7 d'abril, hi havia un recampament de parents d'escolars davant l'escola de Grama. En seguido de la decisió de l'inspectrice de l'Educació Nacional de suprimir un poste sus aquel site. Evidentment, a co agrado pas als parents que se sont mobilitzats, que han lançat una petició que podetz tornar a trobar en ligne sus change.org. E puis, hi ha també d'associacions que han reagit en aquella decisió. Lo Centre Regional dels Ensenyaires d'Occità de l'Acadèmia de Toulouse, l'associació OGBI pel desenvolupament del bilingüisme dins lo servici públic, l'Institut d'Estudis Occitas e l'associació Aquiloc també qu'es mobilizado sus la qüestió de l'ensenyament. Vos prepausi d'escutar un reportatge de Greg que s'es trobat hier davant l'escola un pauc abans lo recampament e que ha entrevistat uno parento d'escolars. Aquí se passo din la vostra emissió occitana Furro Burro.